0: Blu Radio 90.2 y BluRadioFM.es.
1: Puja el tren de rodalia, ja fa hores que és de nit, estem separats i em mira a camp.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

Mind amb la millor música de House, Techno, Minimal, House i Progressive House. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'Underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue

Bueno, pues dos cançonetes de música nacional, dos bandes que m'encanten. Per una part Siloé, Buffalo, i per una altra Lori Meyers, en lo total. Armin van Buuren, Man This Way.

My Buren, Madness Wave. Allà Trans Dance, remesclaet ahí per a quasi tancar la pareta del despertador d'avui. Avui en David Guetta, el Bergen de Rosalía, la remescla des del Coachella 2026, en el qual avui tanquem la pareta. Un saludo del teu amic Juan Tormo, un plaer, que tingues molt bon dia.

divendres 22 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. El rellotge, 18 minuts sobre les 9 del matí. Fins les 10, el temps serà per al 100% Radio Fórmula, la sintonia de Blue. Un temps que passarem amb el patrocini de G-Sport. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, tens que vestir-te amb roba de G-Sport, perquè estaràs comodíssim, perquè te sentarà molt bé. Els tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14. I a la web, recorda la web, visita-la i veuràs tot el que t'ofereixen. G-Sport.es. Agafem la premsa per posar-nos al dia. Com cada divendres, te parlarem de les novetats discogràfiques. Seguida ens posem al dia. Però abans, un tema del record. Abans ens n'anem a l'any 2014. Perquè es compten que tal dia com avui, però de 2014, sonava a nivell mundial i com a número 1 un tema titulat Birdy. Birdy, no, perdoneu, un tema que es titulava Weirdy, Weird, que portava la cantant Birdy. Havia fet el canvi jo, Birdy, ella és Jasmine Lutila, Elizabeth Jennifer. No, pues quatre noms que té este artista, I d'aixos quatre no se va quedar.

dia con Wii, però de l'any 2002, quan David Bisbal havia publicat el seu àlbum Corazón Latino. Ahí estava, Fuiste Mía. Per què està de notícia avui això? Bueno, pues no sabem molt bé per què, però David Bisbal, bueno, i el seu equip, clar està, han decidit revisar tots els videoclips d'este àlbum del Corazón Latino. Des d'avui estan disponibles, bueno, pues noves visions

Christian Nodal, Bandera Blanca. De Coral publiquen 388. Álvaro Díaz, Omakase. Skyler Grey, West Potential. Nayara publica La Española. Zayn con Acol. Dua Lipa, un directe, Live from Mexico. Y Future Islands publiquen From a Hole in the Floor. Això pel que fa als discos i pel que fa a les cançons, bueno, pues s'han publicat o se publiquen avui Olivia Rodrigo, The Cure. Amaral, No quiero más canciones tristes. Keisha publica Origami. María Terremoto y Juanjo Bona, Indomable. Paul Grange, Idílico. Muse, Hexagons. Kylie Minogue, Light Up. Cigarette, Twice Live. John Carpenter, Lord of the Organ. També deixem el nom de Elena Rosea amb Manuel Turizo. La Setmana. Camela publica Tu Mirada. Col·laboració entre Il Bolo i Carlos Rivera. Moltes novetats més que n'hi ha, eh? Però com ara no dona temps de contar-te-les totes, pues al llarg del matí continuarem donant aquesta informació. Hem nomenat a Nayara, que avui publica el seu primer disc, La Española, amb temes com este. Es titula Como yo te amo.

nos dona una idea de qué es el que anima a trobar en este primer verano, Yara, la española. Recordem que ella la van conèixer perquè va guanyar Operació Triunfo allà per l'any 2023. Bueno, pues avui per fi aplega el seu primer disc. Conta ella que és un disc que compta amb la influència de les artistes flor.

0: es novetat en esta setmana. Camela, que estan de regrés. Estan preparant un nou disc que el publiquen en aquest 2026, però encara no tenim la data concreta. Este és el segon avanç, eh? Ahí està, Tu mirada. I com a curiositat, sabeu què han fet, Camela? Bueno, pues per a que la promoció siga més gran i aplegui a més gent, bueno, pues han llançat esta cançó, Tu mirada, en forma de casset. I atenció, perquè si la vols, tindràs que acostar-te a una gasolinera i comprar-la. Bueno, pues fantàstica estratègia de màrqueting, a que sí?
1: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blu Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Una més i completem el 100% Radio Fórmula. Enseguida la previsió de l'oratge. Escollim bé, i ens quedem amb Samurai, que està en llista amb los paracaigudes.

llegim a horageneta.com. I avui ens conten això. Avui divendres, les temperatures nocturnes s'han mantingut tan suaus com les d'ahir. Hi ha hagut termòmetres a la costa que ja han volgut marcar valors de nit tropical. Però de moment encara se dorm bé. I sembla que la calor ha vingut per a quedar-se, sí. Perquè la previsió que fa EMET per a la recta final del mes de maig indica que les temperatures es mantindran per damunt dels valors mitjans per a esta època de l'any. El cap de setmana començarà estable, calorós, amb temperatures més altes a partir de demà, tant per a la nit com per al dia. Un cap de setmana que acabarà sense canvis i que donarà pas a l'última setmana del maig, que de moment, si no n'hi ha canvis d'última hora, també serà calorosa i també serà estable. Pues ahí se confirma el último del DNT, ¿eh? Temperaturas a mundo. Yo supose, no se confirmará, ¿eh? Pero es que si nos avancemos en la próxima semana, vegem que dimecres dona una máxima de 34 graus y dijous 36. Pues esperem que no, ¿eh? De moment ens centrem en avui divendres. Avui divendres, màxima a Xàtiva de 31 graus. La mínima s'ha quedat als 14. I així se quedarà durant tot el

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: I want to see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.
2: Pablo López era aquí, sonava per ací a Més de Brújula. Anem a llegir un poc en la premsa que se diu d'ello. El cantante Pablo López ha anunciado el llançament de Brújula, un nou senzill amb

Pues ya va tocando No Disc de Pablo López per a este any. Sí que és de veres, eh? I molts diran, i què ha fet en estos 6 anys Pablo López? Bueno, pues recordem que ell és un dels majors

sí, 100% petición, edició està de divendres. Sí, divendres, ens n'anem de fin de no res. És divendres 22 de maig de 2026. I des d'ara i fins les 2 és el nostre temps, el de les peticions, dedicatòries, salutacions i tot el que vulgueu contar-nos. 678-60-53-30. Tu demanes i nosaltres te posem per ací. Del patrocini ja s'encarreguen, com sempre, Grupo Inés.

querer, ahí estaba Manuel Carrasco. Bueno, pues de ella yo al inici que está la dedicada empera María Luisa. Y es que ens ha telefonat fa un ratet. Ens preguntava si estàvem bé, estava preocupada per nosaltres, eh? Perquè des de feia uns dies, bueno, pues no podia sintonitzar bé el dial, el 90.2 de la FM. S'havia perdut. Bueno, pues sí, vos contar jo, María Luisa, que havien tingut uns xicotes problemes tècnics, però que pareix que ja està tot solucionat.

missatge que diu: fica'm una de Juan Pardo. La dedique per a tu i per als celos del meu marit, de part de la reina d'Àfrica. Bueno, pues anem a quedar-nos amb este bell èxit. No me hables.

sonido Santi, Shakira, ahí está, Bésame. Van con Esther cuando ella va a colaborar a May en el tema de la tortura. Ell va prendre el pèl, mai millor dit, perquè ella anava a ir a gravar el videoclip i ell li va dir, vas a salir con esos pelos? No te vas a peinar? Shakira, clar, es va quedar que no sabia on clavar-se. Li va dir, ei, que és broma, que estàs muy guapa.

Festival serà l'escenari demà dissabte 23 de maig de la primera trobada Urban Sketchers de la Comunitat Valenciana. Una iniciativa que reunirà dibuixants urbans de tot el territori per compartir la seva passió per el dibuix del natural. La trobada compta amb la col·laboració de Turisme de Xàtiva i està impulsada per els col·lectius Urban Sketchers Maestrat, Els de Castelló, Vinaròs, Arte València, Cuadernos Viajeros Elche i Dibujo Urbano Alicante, que treballen conjuntament per fomentar el dibuix urbà i la connexió entre artistes de la Comunitat Valenciana. L'esdeveniment s'emmarca dins del moviment internacional Urban Sketchers, una comunitat global que promou el dibuix in situ com a eina per contar històries i documentar els espais que habitem. Durant la jornada, les persones participants recorreran diferents punts emblemàtics de la ciutat, capturant amb els seus quaderns el patrimoni arquitectònic, els paisatges urbans i la vida quotidiana de Xàtiva. L'activitat fomenta una mirada pausada i creativa sobre l'entorn, així com l'intercanvi d'experiències entre artistes. La convocatòria està oberta a totes les persones interessades, independentment del seu nivell, seguint l'esperit inclusiu del moviment Urban Sketchers, que defensa el dibuix com a una pràctica accessible i compartida. Aquesta primera trobada naix amb la voluntat de consolidar una comunitat activa del dibuix urbà a la comunitat i de posicionar Xàtiva com a un referent cultural i creatiu. Bueno, pues per a més info i seguiment d'esta activitat, podem consultar en qualsevol moment el perfil d'Instagram @sketchers_pv, Comunitat Valenciana. Bueno, pues ja saben què va passar demà en Xàtiva. Demà hi haurà un munt de dibuixants.

Escolta ben fa no res a Maluma. Sonava amb el tema Tu recuerdo, a ritme de salsa. Bueno, pues Maluma, que ha publicat nou disc Loco por volver, i el presenta amb este primer senzill. Un tema que tenim etiquetat com a candidat a colar-se en llista. El volem per a la nostra llista, per a que siga de importants. Així la pròxima setmana sonarem moltes ocasions. Però veurem si se cola o no, eh? Demà dissabte ho descobrim a partir de les 10. Recordeu que en esta nova hora comencem amb l'especial de la Fira de l'Automòbil en Autointer de Grupo Palacios. Bueno, pues en res, jo estic a l'espera de que Àlex Elfa me demane pas, que ja està per allí. Així que ens conte, bueno, pues quines són les recomanacions.

0: Els mona molt ben acompanyats per Alejandro Fernández. Ahí estava Mariposa Traicionera, des d'aquest àlbum recopilatori que han gravat recentment, Noches de Cantina.
1: Volveré a mis adicciones, si acaso fuera.

menja els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Cada dia ens visiten a les 11:30. Si jo vos recorde que no cal cuinar, eh? Després passem per allí i ja tenen el dinar nostre de cada dia preparat. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48. No t'ho conformes amb qualsevol cosa. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Tots els dies, àmplia varietat en arrossos, carns, peixos, ensalades. Recorda que han refrescat la seva carta. Avui és divendres i avui també tenim pollastre a l'as. 6635 4633 7644. Dina amb el

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Chella. Tocarás el cielo.

0: Marsella.
1: Blu Radio y BluRadioFM.es se presentan desde Autointersiativa la gran venta privada de vehículos nuevos, kilómetro cero y ocasión, de las marcas Jeep, Abarth, Opel, Peugeot, Citroën y Fiat. Jueves y viernes, en horario matinal, estaremos en directo con entrevistas, actualidad y los responsables de cada marca. Síguelo en BluRadioFM.es.
2: Aplega ya el momento de anar a per la primera conexió en este matí del divendres, este especial amb motiu de la fira de l'automòbil de Grupo Palacios. Bueno, pues anem a saludar a Àlex Elpa, que ja el tenim per allí. Àlex, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Jessica. Com estem? Molt bon dia a tots. Avui és divendres ja. Divendres?
2: Ui, Àlex, la cobertura, Isa. Que no te sent bé,
3: Estem en la cobertura mal?
2: Estem en la cobertura mal, sí.
3: Vale, vale. Pues entonces anem a anar a l'infern.
2: L'infern, que serà el solet.
3: Claro, l'infern. No? O sea, anem a anar a l'infern. Vale, Pepe. Anem a anar a l'infern, a buscar cotxes que... Bueno, pues anem el telèfon ahí. Ara ja me sentiràs millor.
2: Sí, sí, fora. Sí,
3: pareix ja que corre, pareix que corre una briseta...
2: Marina, des de... Claro, tenim la platja Iniciativa, no? Pues...
3: Sí, claro, claro.
2: Se nota.
3: Espectacular la que tenim.
2: Claro.
3: Bueno, ay, ¿y dónde está? Vamos a ver, bueno.
2: Àlex,
3: vale, vale. Dime.
2: Vale, va, comença, comença des de la vida, va.
3: No pateix, que és compartir i ja el Kennedy, no n'hi ha un altre. O sea que anem a intentar en esta cobertura poder treballar. Benvinguts a esta segona jornada de la programació especial que tenim en Blu Radio, des de les instal·lacions d'Autointersiativa, junta al Grup Palacios. I avui, pues, bueno, ahir arrencàvem en la gran cobertura especial, vivint des de dins tot el que està deixant-nos esta important venda privada de vehicles nous, de quilòmetre zero i d'ocasió. Una campanya on durant aquests dies els protagonistes estan seguint les oportunitats, l'actualitat del motor... Si voleu... per peix.
2: Àlex, estem tinguent molts problemes de connexió, perquè la teua veu va bé, i si no, no estem mantenguent
3: no,
2: molt.
3: No, va bé, ja.
2: Ja, bueno, no t'entenguem molt.
3: Darem que no vaig aquí
2: vinga. És una pena.
3: Vale, vale, vale. Aleshores, bueno, tenim en este cas el Facebook en Holanda, i avui, com a cas especial, independentment de la publicació que han fet en Instagram, han posat ja en Instagram també en història per a que tinga l'enllaç i poder aplegar a l'Alan i poder, bueno, sentir aquestes entrevistes que no suposen només parlar de cotxes, sinó parlar de les grans ofertes que mos deixaran a ir. Aunque demà, recordeu que ja tenim el programa que anem a preparar, òbviament, en Alexia, de Vente Conmigo, seran 4 hores per al matí, on anem a estar així també, pues, recordant-li a tot el món esta gran venda privada que s'està realitzant en Autointer i en el Grup Palacios. Recordeu que anem a continuar parlant d'aquesta campanya en la qual són 7.500 euros d'estalvis en unitats seleccionades amb vehicles disponibles de manera immediata. Per tant, hi ha oportunitats molt interessants per a totes aquelles persones que siguen i estiguen pensant en canviar de cotxe. I doncs la jornada d'ahir van passar pels nostres micròfonos responsables de diferents departaments i marques, parlant de financiacions, parlant de vehicle elèctric, de quilòmetre zero i les noves tendències de compra. I avui pues, anem a continuar en noves entrevistes i nous protagonistes en Autointer, no? Entonces, anem a començar avui per el vehicle professional. Vine perquè sí, a cosa de la Xina, que jo ara mateix en el cable estic bé. El vehicle professional, que és molt important també, perquè així iniciativa, el vehicle professional s'utilitza molt perquè, clar, com a cotxe i com a vehicle industrial dels autònoms, no? que tenen les faenes. I contem per això en Pepe Valor, que ens va contar unes cosetes. Ell és el responsable del vehicle, en este cas industrial i professional, com a ferramenta de treball. Pepe, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Com estàs?
0: Molt bé, així estem. Sí, sí.
3: Bueno, ens ho farem morenés avui, eh?
0: Sí, sí, així avui fa bon solet i com estem així, així fora, pues nada, aprofitar.
3: Molt bé. Bueno, conta'm ràpidament, com ha evolucionat la demanda del vehicle industrial en els últims anys?
0: Home, pues jo te diria que la demanda del vehicle industrial ha evolucionat d'una manera molt positiva i més en la nostra zona, perquè nosaltres estem així, les comarques del voltant són comarques on hi ha molta empresa, microempresa, autònomos, doncs tot aquest tipus de clientela necessita, evidentment, doncs, del vehicle industrial. I nosaltres, al llarg de la trajectòria del Grupo Palacios, en aquest cas d'Autointer, sempre hem tingut una trajectòria molt bona en el que ha sigut la venda de les quatre marques que tenim així dedicades al vehicle industrial, que són Opel, Fiat, Citroën i Peugeot.
3: Uh-huh. Perfecte. En aquest cas, què busca avui l'autònom o l'empresa quan canvia a vehicle professional?
0: A veure, a dia d'avui el que busca el professional és no tindre preocupacions. Uh-huh. Comprar un vehicle, tindre, si financia, tindre la seva quota, el seu gasto i no tindre sorpreses. Entonces, nosaltres el que li oferim són productes financers on li puguem incloure tot aquest tipus de productes. Pues una garantia estenguda, un manteniment en el que el client paga la seva quota i no es té que preocupar de res.
3: Uh-huh, perfecte, molt bé. En aquest cas, bueno, quina importància sol tindre actualment el consum i l'eficiència en el vehicle de treball?
0: A veure, el consum i l'eficiència és algo superimportant. Primer, l'eficiència, perquè una empresa, una microempresa, un autònom, no pot, depèn de que un vehicle s'averia, entonces necessita una bona eficiència perquè no pot perdre hores de faena perquè el seu vehicle estiga en el taller. I a nivell de consum i tot, pues claro, està ja repuntant molt la venda del industrial elèctric perquè en moltes empreses que puguen tindre 3, 4, 5 vehicles, el consum de gasoil passa a ser un lastre important. I les empreses ja estan valorant de manera molt positiva anar ficant en la seva flota de vehicles algun vehicle elèctric per a anar veient com funcionen i anar baixant aquesta quota de consum de gasoil.
3: No, la veritat, i fixa tu, quan s'ha posat ara la cosa, això apareix per l'Olivo també, que potser que va...
2: Àlex, m'escoltes tu amb Viana?
3: Sí.
2: Vale, vale. Veure,
3: sí,
2: has
3: sent,
2: tocat algo una altra vegada? Estàvem ahí...
3: Ai, pues no sé, chica, ¿se me haces venir?
2: Sí, ara sí, vale, va, vale, continua, vale, continua. Vale, continua.
0: Bueno, pues les empreses jo crec que sempre valoren la tecnologia i la connectivitat de manera molt positiva perquè es facilita molt, molt la faena i perquè és una manera també de tindre controlat els seus vehicles, els seus treballadors i que tot fluïsca de manera positiva.
3: Perfecte. Què sectors estan renovant més vehicles industrials actualment?
0: Pues ara mateix el que t'he comentat, nosaltres així en la zona nostra, en aquestes comarques que tenim al voltant, com siguem una empresa d'una llarga trajectòria, siguem coneguts, la gent confia en nosaltres, donem una resposta molt bona en quant a servici, entonces jo crec que un poc de tot, o sea, des de la, el xicotet autònom hasta la gran empresa estan demandant aquest tipus de vehicles.
3: Perfecte. I com influeix la finançació en aquest tipus de operacions professionals?
0: Home, la financiació sempre és una part molt important de les operacions. Tenir un producte financer per a poder ofertar al client producte. El leasing lineal, el leasing en valor futur i renovar-lo a futur, a la qual pues, intentar entrar en vehicles nous, que està clar que quan més nou és el vehicle, pues, menys problemes tens. Entonces, producte financer n'hi ha de tot tipus, des de renting, leasing, financiacions lineals, vamos, que podem fer el que el client necessite.
3: Perfecte, molt bé. Per a continuar, no? Dins d'esta fira tenim bueno, oportunitats especials per als autònoms?
0: Sí, claro, així dins de lo que són els descuentos que oferís la marca en si, siga Opel, Citroën, Fiat o Peugeot, des de Grupo Palacios s'ha fet un esforç molt gran, ¿vale?, per aportar aquest granet d'arena i oferir al client pues, que s'anime a vindre a aquesta fira i a part de tots els descomptes que t'he comentat, pues, Grupo Palacios també ha posat el seu granet d'arena incrementant els descomptes en uns diners prou considerables.
3: Perfecte. Què avantatges aporta dispondre de vehicles en entrega immediata?
0: aporto, pues que el autónomo o la xicoteta empresa o qui siga, pues sempre se'n recorden de que es fa falta un vehicle quan es trenca el vehicle que estan gastant. Entonces, tindre un vehicle en stock per a entrega immediata, li suposo que li vas aliviar molt, perquè quan te ven un vehicle trencat i volen anar els dos dies a treballar i veu que no té vehicle, quan tu li dius que en dos o tres dies pot estar rodant en el carrer en el vehicle nou, pues, la veritat és que jo crec que li fas un molt gran favor.
3: Bueno, dins de totes les marques que m'has comentat, realment, quines són les que més estan funcionant en aquest moment?
0: A veure, el que t'he comentat les marques a nivell de lo que és el grup. Tots els vehicles, fabrica Peugeot. Jo estic en la fàbrica de Peugeot. Jo venc Citroën, venc Opel i venc Fiat. I sent tots de la mateixa factoria, con lo qual al llarg de l'any, durant els mesos, depenent la marca, pues cada marca aporta unes campanyes més fortes, menys fortes, i nosaltres anem sempre encarant el client al millor preu, entonces lo que fem és veure quan ve el client quina marca és la que ofereix millors descuentos. Entonces, per poder oferir-li el millor preu. I a partir d'ahí, però com te dic, totes les marques són la mateixa tecnologia, i tot molt, molt similar.
3: Perfecte, ja com últim, fins a quin punt un bon vehicle pot millorar el treball diari d'una empresa?
0: Home, doncs com t'ha comentat antes, un bon vehicle el que fa és que no te falle, que pugues anar a treballar tots els dies i que n'hi ha que entendre que un vehicle que té que transportar, per exemple, a 4 o 5 persones que poden anar a treballar a una obra, a mitjà camí es queda averiat, entenc que aquest dia el jefe d'aquestes persones va perdre molts diners.
3: Bueno,
0: perquè són quatre, no estan arribant al seu lloc de faena. Entonces, que un vehicle siga i no te falle, evita que guanyes molts diners o que no en perdis.
3: Bueno, te tinc que tirar de la llengüeta un poc, sé que és el segon dia. Dona'm una referència d'un vehicle industrial en diners que no puguen evitar emportar-se-lo si venen ja.
0: Home, un vehicle ara una llargària de 440, com puga ser la Peugeot Partner, te'l pots emportar per un preu de 21.000 euros aproximadament. I això...
3: Què no suposa d'ahorro?
0: Les campanyes que aporta el fabricant, però la goteta que està picant Grupo Palacios podria estar en torno als 1.000, 1.200 euros.
3: Perfecte. Pues, senyor Valdós, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i, bueno, anem a veure si te cobrim un poquet el cap perquè m'ho va donar així un síncope. Jessica, espere no haver-me valor, porte el micro agarrat en dos dites, perquè no,
4: vale,
3: pa que no se tallara.
4: Vale.
3: No res, estem...
4: Molt bé, vinga, pues quan tu vigues demanes pas que estarem més esperante.
5: Atención, Xàtiva y comarca. Llega la gran venta privada de Autointeresea durante los días 21, 22 y 23 de mayo. Ven a descubrir una gran selección de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión, con hasta 7.500 euros de descuento. Opel, Peugeot, Fiat, Jeep, Citroën y Abarth. Entrega inmediata, financiación a tu medida y una gran variedad de vehículos eléctricos. Te esperamos en Autointer Xàtiva. Recuerda, 21, 22 y 23 de mayo. Gran venta privada en Autointer, carretera Manuel Alcira, frente al Aldi. Grupo Palacios Automoción. No dejes escapar la oportunidad de cambiar de coche al mejor precio.
6: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más? ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
7: Grupo Palacios, concesionario oficial Jeep en Xàtiva, carretera Manuel Alcira, frente al Aldi.
8: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance... Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
9: Grupo Palacios, concesionario oficial Opel en Sátiva, carretera Manuel Alcira, frente a la Lidl.
10: Yes, of course.
11: Blue Radio Chella.
12: Vamos.
11: Vamos sobrados de música.
13: Así fue.

0: este a colarse en llista, que tingas harto. Ay, sí, bebé, encetem la tercera hora de este Semper Sem Peticions. Bon dia de nou a tots. Per ací tenim dos missatges pendents. Un me demana la de Pacto entre Caballeros. Bueno, pues Isa, en uns minutets te la passe, val? Vaig a per ella. I un altre missatge diu: jo vull la de Como seria, de Alejandro Sanz i Manuel Turizo. I la dedique per a tots els treballadors de Delta Automatismes.
1: Jason.
0: Pues Jason no. Jason després. Ara volem a Alejandro Sanz i a Manuel Turizo. I esta col·laboració per a Delta Automatismes. Així deia el missatge.

0: així el missatge que es demanava esta. Deia, bon dia, vull que poses la cançó de Sabina, la de Pacto entre Caballeros, però vull la versió d'Estopa i la dedique per al compa Manuel Cascardo, que s'ha perdut, per al nostre primer ximbi i per al nostre company de Meteo Hielo, que se'n va a Madrid, el tio. Bueno, pues sale, que se ho passe bé.
1: Blue Radio, Chella. Vamos. Vamos sobrados de música.

estàs escoltant això, que sí? Ens ha encantat. Este matí t'he contat jo que Dua Lipa publicava nou disc. Un disc baix el títol de Dua Lipa Live from Mexico. Bueno, pues ahí estava sonant, eh? En edició especial, si te fas amb ell, te faràs amb dos vinils. El nou àlbum en directe de la superestrella global del pop Dua Lipa captura l'èpic final de la seva multitudinària gira mundial Radical Optimism Tour, gravat al llarg de 3 nits en l'estadi de Mèxic. Bueno, pues 21 temes que s'incluïssen en este àlbum gravat en viu i en directe. Himnes en la carrera de Dua Lipa, com el Don't Start Now, Levitation o el Houdini. A més, dir-vos que no podia faltar esta col·laboració amb els mexicans Maná, que la van acompanyar en l'escenari per interpretar este Oye, mi amor. Bueno, pues ja està disponible, eh? Si sou fans de Dua Lipa, teniu que fer-se amb este disc. I el millor és que també està en vídeo, eh? Un vídeo que se pot veure gratuïtament a través de YouTube.

Bueno, pues algún buen consejo y pueden donar Lady Gaga y Dachi, Archis de Avenida. Avenida, un dels grups amb revelació d'aquest 2026. Ahí estaven sonant també El Viaje. Y este tema que forma parte de la banda sonora de la peli El Diablo Viste de Prada 2. Feta consciència per a la peli, a càrrec de Lady Gaga, que va contar amb Dachi per a que col·laborarà. Runway. Obrim així amb energia la que és l'última hora d'este 100% peticions. En res estem tancant esta edició de divendres, perquè el nostre temps s'acaba a les 2. A les 2 i com cada divendres donarem pas al DJ del Reino, amb Del Reino Show. I ja saps que és l'encarregat sempre d'inaugurar oficialment el fin de setmana.

0: autobuses, chambitos. Y recordemos, si esteu organitzant un viatge, una eixida, un event com per exemple una boda i voleu que els convidats viatgen de manera segura, podeu llogar un dels seus autobusos a través del 696-930-919. Més info en la web autobuseschambitos.com. I a més, la novetat del dia.
1: Novedad.
0: Pareu atenció a això, perquè si Lola Índigo i Lucho RK presenten nova cançó, segur serà un èxit.

sé que el pròxim que te passi encara te va agradar més. Pues sí, perquè a més de... tanquem 100% peticions en esta setmana i ens n'anem a per el fin de... Completem en seguida l'edició del divendres 22 de maig de 2026. A falta de 7 minuts per alcançar les 2. Plaer per vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que tingueu bona vesprada i bon fin de... Ja sabeu, en seguida, DJ...

0: Este fin de cambia de plan.
1: Tardeo en la terraza de Rioscar.
0: Copas, amigos y el mejor ambiente.
1: Y cuando cae el sol,
0: empieza la fiesta.
1: DJs en directo, música y buen rollo.
0: Rioscar Eventos Alberic. Te esperamos.
2: Atenció, veïnes i veïns. La Mancomunitat de la Costera Canal informa. Després de l'estiu, implementem un nou sistema de recollida de residus a les nostres comarques. El porta a porta. Per això, estem recorrent tots els pobles amb reunions informatives per explicar-vos com funcionarà este canvi i resoldre tots els dubtes. Un canvi que fem al teu costat i al costat del medi ambient per avançar cap a un futur més sostenible. Informa't de la pròxima reunió al teu poble a través de les nostres xarxes socials. Mancomunitat de la Costera Canal.
3: La mejor variedad de éxitos.
4: La mejor variedad de éxitos.
3: 90.2 FM y BluRadioFM.es.
5: Blu Radio. 90.2 y BluRadioFM.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen i sopassen en gran. En Plaza Mayor t'espera Ozone Bowling, pistes de bowling i màquines arcade. I gaudis de les estrenes favorites en Cines Action. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. I fes que el teu dia siga un dia redó.
1: Blue Radio Chella, para la Ribera, Costera y la Canal.
2: Y para el resto del mundo, en www.bluradiofm.es.

0: rosas.
1: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues. Moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
2: Si te gusta, está aquí. Toda la música en tu radio. En Blue Radio Chella, 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Los demás puestos están ocupados. HSA. Radio 90.2 y BluRadioFM.es, plataforma Blue, la señal que conecta tu mundo.
1: ¿Eres un trasto? Tan si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: ¿Quién es?
3: El momento de relax. En Aquaria Wellness y Spa te invitamos a desconectar y cuidar tu bienestar en un espacio privado y exclusivo. Disfruta de jacuzzi, baño turco y sauna, pensados para liberar tensiones y recargar energía. Ven a relajarte a Aquaria Wellness y Spa. Estamos en las instalaciones de Clínica Carralero, en calle Reina número 50 de Xàtiva. Pide tu cita llamando al 687-649-143 o en aquariaspa.es. Aquaria Wellness y Spa de Carralero, el lujo de desconectar.
4: Rafael Guarà adoba el mes de maig amb sabor.
5: Els pròxims 29, 30 i 31 de maig arriba la tercera fira de la tomaca de Rafael Guarà.
4: Tres dies plens de gastronomia, cultura i música en directe.
5: Amb la tomaca valenciana, amb segell de qualitat CV com a gran protagonista.
4: Amb productors, hostaleria local i el suport de la Universitat Politècnica de València.
5: I atenció, com a novetat, la setmana prèvia arriba un esmorzat

0: la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esporxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva, i gaudis de la nostra cuina de mercat.
1: No es solo música, es la mejor música.

0: entre el València i el Futbol Club Barcelona. L'últim partit d'esta temporada 2025-2026 i en xoc el somni, la il·lusió de tornar a Europa, perquè el València demà té ixa possibilitat de poder-li guanyar al Barça i bueno, si se donen tots els resultats, si no guanya el Getafe i no guanya el Rayo Vallecano, Osasuna i a l'Alavés respectivament, pues jugar la Conference, abastar la sèptima plaça i tornar a jugar competició europea 6 anys després. Ixe és el somni, ixa és la il·lusió que tenim tots. L'equip, els jugadors, ho han dit, només va acabar el partit davant la Real Societat esta setmana, sí, a Hugo Duro ho tornava a repetir. És el somni, l'il·lusió que tenen, que té la plantilla, que tenen els jugadors, que tenen també els aficionats i Mestalla. I ojalà demà pues, ho puguem aconseguir. Tots junts, en Mestalla, com diu el nostre lema, el nostre hashtag, amb la força de Mestalla i amb la força de l'equip, puguem pues, aconseguir tots junts el tornar a jugar competició europea 6 anys després. Ahí estarem per a contar-ho. El partit és a les 9, des de les 8 estarem connectats ja en la sintonia d'UVCF Media Radio. Ara vos contem la prèvia d'ixe partidàs, l'última hora d'ixe València-Barça. També estem pendents de la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, que com sempre va compareixer pues així en roda de premsa en el Media Center de la ciutat esportiva de Paterna. Serà l'última roda de premsa així en Paterna de la temporada. Demà després del partit a Mestalla pues ahí tornarà a parlar el míster, però així en Paterna i previ al partit serà l'última roda de premsa. I bueno, pues també el, com no, este cap de setmana tenim que estar pendents del València femení, que se juga el tornar a la Lliga F, tornar a l'èlit del futbol femení. Demà les de Miquel Crespo afronten el partit d'anada del playoff final davant el Villarreal. Demà ixe partit d'anada a la ciutat esportiva de Villarreal a les 6 de la vesprada i la tornada serà la setmana que ve, el dissabte, així en l'Antonio Puigades, ja dic, buscant ixe repte, ixe somni, ixe il·lusió que també tenen les jugadores del València femení de tornar a l'èlit del futbol femení. Bueno, pues de tot això i moltes més coses anem a parlar en este informatiu del València. Què tal, Víctor Barea?
1: ¿Qué tal, Robi? Muy buena vesprada, muy buenas tardes. Pues su última previa para los de Carlos Corberán en la presente temporada. Y vaya previa, ¿no? La que tenemos por delante con esas opciones que mañana queremos apurar de por qué no alcanzar el séptimo puesto, ganarle al FC Barcelona, esperar a ver qué es lo que sucede con Getafe y Rayo Vallecano y acabar en posición Conference League. Ojalá y se dé y que mañana a eso de las 11 de la noche estemos hablando de un Valencia que después de sellar la permanencia con esa victoria frente a la Real Sociedad, en la última fecha, siendo ambicioso, ha podido doblegar al vigente campeón, al FC Barcelona, y además se han dado los resultados. Pero para eso, trabajo, trabajo y mucho trabajo. Mañana, junto a la fuerza de Mestalla, a partir de las 9, contamos ese último partido que ojalá dé efectivamente con esa séptima posición alcanzada por parte de nuestro equipo. Mañana también, luego profundizaremos, antes a las 6 estaremos en Villarreal para contar el primero de los dos partidos de la final de playoff de ascenso a la Liga F de nuestras chicas, las de Miquel Crespo, que visitan Villarreal para medirse al submarino amarillo.
0: Qué bonito sería, y bueno, ya buen dit esta semana. Demá, en ese último partido de la temporada, en Mestalla, en ese partidas València-Barça, el mejor regal para Mestalla, que acaba de cumplir 103 años de vida, de historia, para la afición valencianista, el mejor regal sería pues esa victoria, hacer un buen partido, y ojalá, si se donen todos los resultados que estén comentando, tornar a Europa, jugar la Conference la próxima temporada.